0: Estás en la sintonía del 106.5, la radio Primero de Mayo.
1: En Radio Primero de Mayo te indicamos la hora. Son las 6:31.
2: Barcelona és bona si la bossa sona. La Barcelona dels 16 jutges d'un jutjat que menja en fetge d'un penjat. Aquest penjat penjada té bona la imaginació per sortir-se de les escletxes que el sistema teixa.